0: escuela.
1: Las familias del Colegio Azorín de Catral vuelven a denunciar la decisión de la Consellería de Educación de suprimir el transporte escolar, un problema contra el que están luchando desde hace 3 años. Dos de las niñas afectadas acuden desde Rojales en un minibús adaptado al aula hueco del Colegio de Catral, porque era el más cercano con esta aula específica en el momento de su escolarización. Para garantizar el transporte es necesario un mínimo de 15 alumnos, un número que se supera incluso contando los niños que utilizan el transporte como beneficiarios, además de los autorizados. Diliana Nikolova es la madre de Emma, una de las niñas afectadas de 12 años con necesidades educativas especiales.
2: Mi hija no es un objeto que lo podemos mover donde nos da la gana, según cómo nos interesa. Ella no habla, pero es consciente de todo. Se está comunicando a través de un comunicador y entonces un día me dijo que ella quiere decir que no quiere cambiar su colegio, que quiere seguir yendo en Catral, que quiere sus amigos.
1: Esta madre sufre la incertidumbre de qué pasará con su hija el próximo curso escolar, ya que la única alternativa que le dan es matricularse en el Colegio de Heredades, en Almoradí, donde también hay un aula hueco, donde además cuyas familias denunciaron recientemente también la supresión del transporte escolar.
0: De las carreteras, un hombre ha muerto esta madrugada tras ser atropellado en el municipio valenciano de Puerto Besagunt. El accidente ha ocurrido sobre las 2 de la madrugada. La policía local de Sagunt ha abierto una investigación en busca del conductor que ha huido tras ese atropello. Los agentes han podido recuperar el vehículo implicado en ese atropello y tiene identificado a su titular, pero por el momento desconocen quién lo conducía en ese momento. Tiempo sin cambios para el inicio de esta semana, como mucho algunas nubes bajas o bancos de niebla en el litoral a primera hora del lunes y poco más. Seguirá el cielo despejado y las temperaturas máximas altas, con alrededor de 30 grados, las mínimas seguirán suaves. Son las 2 y 17.
3: Hora 14. Hora 14 en Tiñent, la Baida Albaida. Carmen Úbeda.
4: Bona vesprada, és diumenge 24 de maig, hora 14, cap de setmana, l'informatiu, on fem un repàs de les notícies més destacades d'Ontinyent i de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida. Comencem. I ho fem amb una de les bones notícies de la setmana. El projecte de transformació de la cantereria d'Ontinyent i la creació del Parc de les Mames Belgues ha guanyat un dels reconeixements internacionals més importants del món en matèria d'urbanisme i sostenibilitat. L'actuació ha resultat guanyadora dels Premis UIA 2030 Awards, atorgats per la Unió Internacional d'Arquitectes i ONU Habitat en la categoria d'adaptació al canvi climàtic. I, mentrestant, la vaga educativa ha continuat present durant la setmana. I és que són molts els docents de la nostra comarca de la Vall d'Albaida els que han estat presents en esta vaga educativa, com no reivindicant esta educació pública de qualitat i en valencià. Han estat presents en les manifestacions que hem anat tinguent durant la setmana, tant a la nostra comarca com a València. Hem tingut manifestacions Ontinyent, hem tingut manifestacions a Bocairent i també a l'Olleria. I anem a fer un repàs de les veus protagonistes i anem a viatjar fins a eixa manifestació del passat divendres, on Ràdio Ontinyent en Cadena Ser va estar present. Des de l'Assemblea de Docents de la Comarca, Vanessa Escrivà explicava quines eren les expectatives de la jornada, d'aquesta jornada del divendres, de la multitudinària manifestació a València.
5: Esperem el mateix que estem esperant des de fa dies, i és que la consellera i el secretari autonòmic es senten a negociar, però que ens porten un document real on es fixen terminis, on es fixe pressupost i on realment hi hagi una voluntat de negociar, perquè ja no de més, i el que volem totes i tots és tornar a les aules amb el nostre alumnat.
4: Com bé heu pogut escoltar, el malestar entre el professorat continua augmentant. Franjo Maíquez, membre de l'Assemblea Comarcal de Docents, reconeixia que el sentiment predominant entre molts professionals és de ràbia davant la situació actual.
6: Una vaga indefinida, que és una cosa que estem aprenent tots ara, que perquè no volíem i mai n'havíem fet cap, és algo més que pedreries cada dia, és un desgast emocional, és un desgast en la família, en els companys, en els xiquets, perquè nosaltres necessitem tornar a les aules, perquè els xiquets se ho estan passant malament. Tot el meu estat d'ànim, quin és? De ràbia.
4: Tot i el cansament acumulat després de dies de mobilitzacions, els docents asseguren que mantindran la pressió. Així ho afirmava Xavi Peiró, professor de l'IES Jaume I d'Ontinyent.
7: Estem cansats, però no defallim, no podem defallir. Estem a punt d'aconseguir-ho. I des d'ací, anime a tothom a que participe.
4: També des d'Albaida, Macarena, professora de l'IES Josep Segrelles, insistia en la necessitat de continuar amb les protestes.
8: Pues ahí anem a veure si aconseguim alguna cosa. Jo crec que s'ha

0: lluitar i és ara o mai.
1: Una manifestació, mobilització, que també va comptar amb la participació de molts alumnes. Mireia, veïna d'Otos i alumna de l'IES Sánchez Guarner de Castelló de Rugat, explicava des de la mateixa manifestació, el divendres a València, eixos motius per la seva presència.
2: Jo he vingut aquí per l'escola pública, també perquè mon pare i ma mare són professors, els dos, i bueno, per això, ja que l'escola pública és igualitària per a totes i tots.
1: Mentrestant, la pressió sobre la conselleria continua augmentant amb noves dimensions d'equips directius. A Ontinyent ja han anunciat la seva renúncia a les direccions del CEP Vicent Gironès i de l'IES L'Estació. I també durant esta setmana han conegut la dimissió de l'equip directiu de l'IES per Sons d'Aielo de Malferit.
3: Ahir van fer el claustre, ho van estar parlant i es va decidir per unanimitat que sí, que calia fer aquest pas endavant.
1: Ràpidament vos contem que a la crònica de successos d'esta setmana la Guàrdia Civil d'Ontinyent ha desmantellat una plantació indoor de marihuana en una finca rústica del municipi i ha detingut el responsable quan intentava fugir. L'arrestat és un home de 47 anys i nacionalitat alemanya a qui se li atribueixen delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. L'operació ha comptat amb la col·laboració d'un agent de la Policia Nacional i les diligències ja s'han entregat al jutjat d'instrucció número 2 d'Ontinyent.
4: Como cada viernes, la información más próxima te espera en Loclar. Ya puedes encontrar la edición en papel de Loclar en los kioscos y puntos de venta habituales. Toda la actualidad de Ontinyent y la comarca. Noticias, entrevistas, reportajes, cultura, deportes y la vida de nuestra localidad en las páginas de Loclar. Infórmate con rigor y proximidad. Infórmate con Loclar.
5: Se necesitan profesionales para cubrir un gran número de puestos de trabajo especializados en el manejo de palas cargadoras, retroexcavadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana y el IES Pau Clar d'Ontinyent lanzan un ciclo de FP para estudiantes de entre 16 y 25 años. Inscríbete hasta el 28 de mayo llamando al 635-191-361.
1: La Confederació Empresarial de la Vall d'Albaida, Coeval, i l'Associació de Promotors i Constructors de la Vall d'Albaida han organitzat una jornada informativa centrada en les responsabilitats empresarials i les eines legals i tècniques per a fer front. La sessió tindrà lloc el pròxim dijous 28 de maig, a les 6 de la vesprada, a la seu de Coeval, a Ontinyent, i està especialment dirigida al sector de la construcció, tot i que està també oberta a altres sectors econòmics. Així que, per conèixer tots els detalls d'esta iniciativa, ens acompanya avui Sergio Guerola, president de l'Associació de Promotors i Constructors de la Vall d'Albaida. Sergio, bona vesprada, què tal?
6: Bona vesprada, molt bé. Així estem. Té un moment de vesprà en família.
1: Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Sergio, preguntar-te, quin és l'objectiu d'esta jornada i per què heu necessitat, per què heu considerat necessari organitzar-la?
6: Bueno, pues a través de l'Associació de Promotors i Constructors de la Vall d'Albaida, sempre intentem organitzar alguna jornadeta, no?, que ajudi els nostres associats a estar més al dia en tot el tema legal i laboral. Uh-huh. Sí que és de veres, i és conegut per tots, que l'any passat vam tindre dos fatals desenllaços en dues empreses dels nostres associats i van tindre dos accidents laborals mortals. Uh-huh. Entonces vam creure l'oportú perquè, clar, la no coneixença de lo que és la llei no t'eximis de la responsabilitat. Uh-huh. Entonces, d'alguna manera, lo que vam pensar és organitzar aquesta jornada totalment informativa de les parts més importants que podem tindre dins d'una empresa, que és pues, la part totalment legal en quant a mercantil, tributari i penal. Uh-huh. Després també els temes laborals en quant a responsabilitat d'accidents laborals mortals o no, ¿vale? També poden ser per invalidesa. Uh-huh. I després també la part que d'alguna manera ens ajuda a les empreses a seguir endavant, que és tenir un bon seguro que ens ajudi a cobrir tot aquest tipus de siniestros, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, vam creure oportú el poder organitzar esta jornada, que encara que els promotors siguin més constructors, és deberes, conforme tu has dit, uh-huh, de que està oberta perquè qualsevol empresa, siga del sector que siga, té les mateixes responsabilitats a nivell laboral, mercantil, penal i de més, no? Entonces, pues sí que és deberes que, encara que siguin els promotors, pues vam considerar l'oportunitat de, a través de Coeval, que té molts associats en altres distints sectors, uh-huh, pues que puguen adherir-se a aquesta jornada, que la veritat és que estarà representat per tres professionals, dos del nostre poble i un de fora, que és José Luis Climent, de l'assessoria Climent, i Gonzalo Gironès, de Seguros, de Sidon Tinyent, uh-huh, i per part dels temes laborals, un abogat laboralista que conec jo, prou especialista en el tema laboral, que és Luis Magán. Uh-huh. I és un poc el resum de la jornada.
1: Uh-huh. Sergio, si parlem de la importància d'esta formació, per el que tu deies, creus que les empreses, especialment les que són més xicotetes i tal vegada mitjanes, són conscients d'aquestes obligacions legals i de les possibles conseqüències que podria tindre que passarà un accident laboral com el que abans comentaves?
6: Clar, és de veres que una empresa, quan més tamany té, pues un poc de més recursos i més diguem, assessorament en aquest tipus de temes, no? Uh-huh. Per això vam veure la importància que els associats de la nostra associació de constructors no tots tenen un tamany més gran. Entonces, es vegem en aquesta obligació moral d'ajudar als nostres associats a que siguin coneixedors d'aquest tipus d'obligacions que tinguem en les empreses. Uh-huh. Perquè aquestes obligacions no depèn del tamany, sinó depèn pues, del claro. que tinguis treballadors i de més, m'entens el que vull dir?
1: Sobre els continguts de la jornada, has parlat un poc de les ponències que tindrem. Quines ferramentes pràctiques espereu que puguen emportar-se aquestes empreses que assistisquen a la jornada?
6: Bueno, a veure, les ponències van a ser no molt extenses, ¿vale? Perquè són temes molt delicats i al final pues, disposem de mitja horeta per cada ponent que pugui exposar la seva temàtica. Però, per exemple, en el tema de José Luis Climent, pues el que ens donen és pinzellades de les obligacions mercantils que tenim cada empresa a nivell de contracts, cara al proveedor i cara al client. ¿Vale? Uh-huh. Quines obligacions tributàries tinguem i a quines repercussions penals podem incurrir els administradors per qualsevol tipus d'incompliment d'aquest tipus o d'accidents o d'obligacions, no? Després, en el tema de Luis Magán, mos parlarà un poquetet, sobretot, de les responsabilitats front a accidents laborals, ¿vale? Uh-huh. En les obligacions que té l'empresari de ficar a l'abast del treballador tots els mitjans oportuns per a poder complir la seva tasca pues, totalment en seguretat i en cas de que no sigui així, pues, a quines obligacions o a quines gravetats es poden enfrontar, no? Uh-huh. I després, sobretot, també en el tema de Gonzalo Gironès, ens explicarà molt bé quines són les solucions asseguradores que podem acollir-se les empreses, el tema de la RC o el tema del seguro todo construcción o seguros que hi ha a l'abast, no? Sobretot, i com transferir el riesgo a la companyia depenent del seguro que contrates, perquè no per contratar un seguro és suficient, sinó que ha que fer-lo ben fet. Uh-huh. Tot és conegut, no? Quan hi ha una dana, quan hi ha un siniestro, que se parla de l'infraseguro, no? Si pensem que pagant un seguro el més baratet, pues ho tens cobert, però no serà així, no? I això és de lo que es tracta, no? De que d'alguna manera mos donen i són quatre tips més importants que després, pues, evidentment, en el vino d'honor que farem o en la tertúlia, uh-huh, o ja a cada un a títol personal, pues puga tenir reunions en estos tres professionals, uh-huh, i que cada un puga valorar la seva cas més concret en la seva empresa, perquè també depèn dels treballadors que tingues, del risc que tingues, uh-huh, si fas obra en altura, si no, pues bueno, és diferent.
1: Exactament, ja depèn de les característiques de cada empresa. Magnífica. Correcte. Iniciativa per part de l'Associació de Promotors i Constructors de la Vall d'Albaida, també amb la col·laboració de Coeval. Sergio Guerola, moltíssimes gràcies per compartir este ratet amb nosaltres.
6: Moltes gràcies a tu. Que passeu bon fin de setmana.
1: Adeu.
4: Hora 14, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda.
1: I avui està de guàrdia on tinguem la farmàcia Martínez González, a la comarca la farmàcia d'Agullent. És diumenge, és 24 de maig. Que passen, molt bon dia.